0: Vueling Airlines, flight 196 to Leipzig, will now be boarding through gate B43.
1: Avís de canvi de porta. El vol Vueling Airlines 196 efectuarà l'embarcament per la porta B43.
2: FMR 89.1.